0: Vaja, el preso del videoclip.
1: Amb això no en tenim ni per una mariscada, dius. Uf!
2: Per una mariscada?